0: That's right, Insha 1045 FM, your number one account radio station. Erademo Adansi Die, Strong Kokra. Make I was out no pay. Boost your immune system, no ate. Nama immune system na huwa dini nina brani. Na nube timia konkanya. Na eye Dominion Herbal Powder. And no ene boa boosti immune system. No. Dominion Herbal Powder. Ode bubo bia no pa. Bubo bia nyumre. Bubo bia no pa. Ode gun su shem nuwa no. Ano pa nsa no wedi di. Ana de gun su shem nuwa no. Menyumre nsa na wada. Yes. Oye na no pa. Oye na nyumre no. Na immune system na huwa dini jina brani. Na wait me up with your yarrow who do be brave, free, pedu any Dominion Herbal Powder, Bomodian in Yabin and Wow, na more Pomodin in a brand. Ubenyabu Herbal Pharmacy Shop, Bia, Ubenyabi Pharmacy, Tafo New Road, Have May Pharmacy, Misty Herbal, Colin Nack, Happy Dunk, Danny Herbal, Freddie Menz, Aseda House, Nina Bigibi, Conungusu, your Polina ASAP on Living on Mabel, Brekum, your Brekum Newborn Pharmacy. Afe ye wo Dominion Herbal Ointment and so wapos yo ya ebe buwao ama ohon etimi aya odeni ama enyoma etimi ako enkain amao nyebi na mwao bubobi na enyoma kwe number abit mi afe nwe tubi
1: 0245
0: 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0